0: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
1: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
2: El 12 d'agost que resta núvol l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de fires i mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat. Ayuntamiento de Castelló.
3: Esta semana en Tuco, sin IVA más envío y montaje gratis. ¡Muy fuerte! Te descontamos el IVA en todos los muebles y decoración y además te los llevamos y te los montamos gratis. Te esperamos en Tuco, enfrente del Centro Comercial Salera.
4: Playa, montaña, naturaleza, cultura, deporte, gastronomía.
5: No te imaginas todo lo que nuestra provincia tiene que ofrecerte. Te lo contamos en Más de Uno Castellón, en Castellón Pueblo a Pueblo. Un divertido recorrido radiofónico por nuestra provincia.
4: Castellón Pueblo a Pueblo en Onda Cero.
5: Con el patrocinio de Quadis Marta Skoda.
6: Onda Cero, tu radio.
7: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
8: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
9: Onda Cero, Castellón.

0: Isla Real. Marta Fullera, Onda Cero.
1: 9 minutos pasan de la 1 de la tarde y tenemos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Diputación, con Marta Barrachina, porque se han aprobado unas ayudas urgentes también desde la institución provincial. Marta, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estás?
2: Buena vesprada.
1: Bueno, bé, un dia més positiu, no? Avui podem ja parlar de gent realotjada i, a més, d'aquestes ajudes de la institució provincial de la Diputació que van a vindre a Montové.
2: Dins de la, bueno, de la precaució que n'hi ha que tindre, la veritat és que avui ja comença a ser un millor dia, ja només queden els veïns d'Artana i Islida per tornar a les seves cases, la resta ja ho estan fent ara. Així que ja veiem les coses de manera diferent. Jo com dic que el sol ja pareix que torna a eixir, i si nosaltres hem fet el ple extraordinari per a que aquests ajuntaments ja tinguin la dotació dels diners en les seues mans per a que puguin començar a atendre les necessitats dels veïns i de les veïnes.
1: Perquè com funciona ara, quin és el procediment que han de seguir els alcaldes? Marta, tu sempre dius que sou l'ajuntament dels ajuntaments.
2: La línia, com ja estava aprovada de principi de legislatura, que la vam fer per seguretat, perquè només calguera apretar el botó, ara ja tindran de manera immediata a disposició els municipis que han tingut terme municipal cremat els 100.000 euros per a lliure disposició, per a que puguin gastar el que consideren, i també els que han estat evacuats aquests 5.000 euros per a poder ajudar als seus veïns si tenen qualsevol cosa. Estan les tasques de limpieza ja tornant als pobles de tot el llustre. Estan arreglant aquestes places i aquests parcs perquè quan arriben ja tots els veïns es tinguin en òptimes condicions, així que de manera immediata ja les tenen a disposició.
1: Estàvem parlant abans d'aquestes 9.500 hectàrees que es calculen aproximadament, però Marta, és una gestió d'un desallotjament de 18.000 persones en pobles molt menuts. Com recordes ara esta setmana, estos dies, perquè han sigut molt complicats, encara que ara estem ja parlant d'algo més positiu?
2: Uf, pues encara en el patiment dins del cos, no com els primers dies, en l'esgotament. Però, bueno, recorde, pues, això va ser molt intens. És veritat que se va fer una tasca de coordinació molt bona i això va permetre, com tu bé dius, que és més de 18.000 persones, veïns i veïnes, puguin eixir de manera ordenada, sense cap alteració, es puguin reubicar de manera immediata en llocs òptims i còmodes, o recorde intens en el patiment i sobretot els alcaldes i les alcaldesses, perquè imagina quan rep la meva crida de teniu que evacuar de manera immediata, pues uns està en festes, els altres estan preparant una altra cosa. Són moments complicats, però bueno, bé, jo crec que ara ja des d'agafar una miqueta de distància, crec que els veïns i veïnes han sigut superresponsables, supercol·laboradors i han entès que tot el que s'ha fet i tot el que els han dit durant aquests dies que no podien fer era per protegir les seues vides. Crec que estan contents i agraïts d'aquesta protecció, en ganes, per supost, de tornar a casa, de la normalitat i de que este malson acabi. I nosaltres, per l'altra part, pues, l'operatiu segueix treballant. L'incendi, si no passa res i va tot ordenat, estarà estabilitzat en poques hores. Així que ja iniciem.

0: altre camí, que és el de que se quede ben extingit i ben controlat, sí, tot el perímetre, i després pues, la recuperació i el treball de les infraestructures municipals, dels camins, també d'algunes cases que han sigut danyades, i sobretot de retornar-li en la màxima vida possible a aquest 12% del parc de la Serra d'Espadà, que és el que al final ha acabat baix les flames.
1: S'ha passat molta por, però també hi ha pobles que han tornat a les cases, als pobles, i han vist que afortunadament estava tot verd encara, com és el cas d'Aiòder, Fuentes d'Aiòder, o alguns alcaldes que ahir ens deien: hem sentit molt d'alivi al tornar a casa perquè hem vist que l'entorn està perfecte i que ha sigut una evacuació preventiva, que també ha sigut molt important. Marta, i també s'ha d'entendre que hi ha que desallotjar moltes voltes sense que el foc arribi, però per si de cas.
0: És que l'incendi des del primer moment els tècnics el van considerar com de gran complexitat, era molt dificultós de treballar en ell, podia tindre unes expansions enormes, encara que a la ciutadania li paregué una locura que evacuaren de pobles tan a lluny, era molt possible per l'orografia, per les rambles, per tot el que se comunica, i bueno, jo crec que ells van entendre que se feia per precaució, i els anem mantenint informats de com estan els seus termes, però bueno, no és el mateix que t'ho diguen, que arribes i vegis que el teu poble està bé, que les cases estan bé, que aquests balcons verds que tenen els pobles els siguin ben verds, i bé, bueno, altres tenen els termes municipals més afectats, però bueno, en ells treballarem per a millorar-los. Lo important és que no hi ha hagut danys personals, i hi ha, en tema habitacional, hi ha molt poquetes cases danyades, i la qüestió ara és recuperar la normalitat i sobretot treballar per a recuperar aquesta part de la Serra d'Espadà. Les ajudes ja les tenen a disposició. Ara, creuant els dits per aquesta vesprada, en aquest cop puguem dir que ja Artana i Isla tornen, i ja estaran tots en casa. I a partir d'ahir pues, jo ja estic en contacte directe tots els dies amb tots els alcaldes, perquè també ara hi seran altres necessitats, això no acaba així. Estarem pendents d'ells i pendent del que necessiten. I sobretot demanar-li, Marta, si me permetis, a la ciutadania, per favor, molta precaució. Evidentment, sí, Arrimar-se a les zones de l'incendi, per favor, encara que tots tinguem ganes de veure-ho, no és el moment, i sobretot precaució, perquè encara estem a 31 de juliol, ens queda tot l'agost de calor molt fort per davant, en moltes onades, i crec que n'hi ha que intentar minimitzar el risc al màxim.
1: Pues sí. Marta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per la teva tasca. Un plaer poder parlar amb tu, i a veure si tenim sort i acaba prompte tot el tema de l'incendi, i la gent pot tornar a casa, als pobles, i tot està millor. Gràcies.
0: Moltes gràcies també per el vostre recolzament, i sobretot per portar la veu de la notícia als nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Llega el verano y con él los viajes en coche con la familia para disfrutar de las vacaciones. Desguaces Ecopiezas te recuerda la importancia de la puesta a punto de tu vehículo, sobre todo la climatización. En Ecopiezas tenemos recambios reciclados para tu coche, revisados y con un año de garantía. Si no tenemos tu pieza, la buscamos. Consulta en nuestra web www.ecopiezas.com. Ecopiezas, tu desguace de confianza, ahora y siempre.
3: Vive tu mejor verano en la ciudad de Castellón. La Plaza del Mar, las playas del Pinar, Gurugú y Serradal, el Parque del Pinar, el Planetario, el Parque Litoral o el Parque Ribalta y los barrios te esperan para disfrutar de yoga, cine, música, juegos, talleres, exposiciones y así hasta más de 250 actividades gratuitas de ocio, deporte y cultura. Consulta toda la programación en castellonturismo.org. Castellón, vivir lo auténtico. Ayuntamiento de Castellón.
4: En Benicàssim, tu próxima parada gastronómica tiene nombre propio. Restaurante Lipizzano. Arroces que conquistan, tapas de autor, pescado y marisco de lonja, embutidos y quesos selectos, todo acompañado de una cuidada selección de vinos. De martes a viernes, además, puedes disfrutar de un completo menú del día, ideal para comer bien a buen precio entre semana. Un local con terraza elegante y acogedor en pleno corazón de Benicàssim. Reserva en Restaurante Lipizzano y vive el sabor de Benicàssim en cada bocado.
5: ¿Tu empresa cuenta con el registro retributivo actualizado? ¿Dispone del protocolo de prevención del acoso o del plan de igualdad registrado? En Tarinas Abogados y Consultores somos especialistas en implantar medidas de igualdad efectiva en las empresas, cumpliendo así con la normativa y evitando posibles sanciones. Visítanos en tarinastv.com o si prefieres puedes llamarnos al 672 21 23 24 o pedir cita presencial en nuestras oficinas en Castellón. En Tarinas trabajamos

0: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: L'incendi de Vall d'Uixó segueix actiu, però amb bona evolució, segons les autoritats. Bona vesprada. La novetat d'este matí és que ja poden tornar a casa 2.400 veïns d'alguns municipis afectats. Ara anem amb l'última hora i contem més notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez.
2: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: L'incendi forestal, com dèiem, de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement i podria quedar estabilitzat al llarg d'este divendres. Durant la nit, els equips han repassat el perímetre i avui treballen per a consolidar-lo i apagar els punts calents. Pendent com cada dia des del seu inici sobre el terreny de l'evolució del foc està Juanjo Tobar. Juanjo, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Núria. La millora ha permès alçar part de les evacuacions. Uns 2.400 veïns d'Ain, Tales, l'Alcúdia de Veo, Artesa i les urbanitzacions de Betxí tornen avui a casa, mentre que els prop de 3.000 evacuats d'Eslida i Artana continuen pendents de la decisió del Secopi a les 5 de la vesprada. L'alcalde d'Artana és Benjamín Cabedo.
4: Los vecinos pues se encuentran un poquito más animados, ven un poquito más de esperanza, ven que la cosa va mejorando, pero también entienden que la situación todavía está siendo un poquito comprometida y hasta que las autoridades o en este caso la dirección de emergencias no tome la decisión de poder regresar a nuestro pueblo, pues no lo podemos hacer. Estamos seguros que en breve ya podremos dar la noticia de que podamos subir. Ojalá.
3: La Generalitat assegura que la qualitat de l'aire és bona i que tots els municipis realotjats disposen d'aigua potable. El dispositiu manté més de 17 mitjans aeris. Segons el director de l'operatiu, Fernando Pérez, ja no hi ha fronts actius i l'objectiu és donar-lo per estabilitzat.
5: Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetro en algunas zonas y justo en el perímetro en otras, que es lo que estamos trabajando. El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción hoy. Es el objetivo que tenemos hoy, si no lo conseguimos hoy será mañana.
3: El foc ha cremat ja més de 9.500 hectàrees i un 12% pertany al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: Gràcies, Juanjo, per aquesta connexió com cada dia en directe. Quant a la investigació, la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, ha ratificat que la Guàrdia Civil ha identificat dos focus diferenciats en temps i en espai en l'incendi.
6: Se iniciaron en el inicio del monte, muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó, cercano a los barrios que se desalojaron detrás del barrio de Belcaire. En esa línea de investigación es en la que está trabajando la Guàrdia Civil a través del SEPRONA.
1: Mentrestant, la Generalitat ha activat una línia d'ajudes per valor de 67 milions d'euros per als veïns afectats de l'incendi. Ho ha anunciat este matí el president Juanfran Pérez Llorca. Ajudes directes, més vigilància i un pla de reforestació. Seran 12 milions d'euros en ajudes directes, 5 milions per ajuntaments i regants, 200.000 per consistori i 50 milions per a préstecs bonificats. Lucía Peris.
7: En el cas de les ajudes directes es contemplen en altres 20.000 euros per pèrdua de vivenda habitual, 2.000 per als que hagin perdut vehicles i fins 1.000 per a autònoms i comerços minoristes.
8: Ayudas directas gestionadas con urgencia y sin papeleo para atender necesidades que hoy son igual de urgentes. Todas estas ayudas...

0: Dudas, que son las primeras que lanzamos, podrán solicitarse a partir del 10 de agosto, porque entenderán que es necesario dejar un tiempo para evaluar el alcance de los daños.
1: Pérez Llorca ha avançat, a més, un pla integral de reforestació i un reforç en la prevenció i vigilància.
0: Tot fa indicar que aquest incendi ha sigut intencionat i per això hem de continuar reforçant la vigilància per a perseguir els desalmats que es decidissin atentar contra els nostres boscos. A dia d'avui, més de 790 persones treballen a la vigilància dels nostres boscos. Però de manera extraordinària, anem a reforçar en més de 118 vigilants addicionals amb una inversió de 1,1 milió d'euros per a lluitar contra els piròmans que peguen foc a la nostra natura.
1: El cap del Consell ha destacat la coordinació entre administracions i s'ha compromès personalment, ha dit, a involucrar-se en la recuperació.
2: Més coses, les organitzacions ecologistes reclamen un gran acord polític i social contra l'emergència climàtica. En concret, des d'Acció Ecologista Agro insisteixen en la necessitat d'escometre un canvi profund en les polítiques de prevenció d'incendis forestals. Andreïna Pietri.
3: Demanen des del col·lectiu que s'apliquin mesures específiques en cada zona perquè no totes asseguren o prenen les mateixes causes. Carles Arnal és portaveu de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista.
4: Cal tindre una estratègia específica per cada una d'aquestes causes, dotar-la econòmicament i aplicar una normativa adequada i avaluar l'eficàcia.
2: I la Unió Llauradora ha denunciat els continus retards en la retirada, diuen, d'animals morts de les explotacions ramaderes i reclama una actuació urgent de la Conselleria d'Agricultura, Alejandra Carrillo.
5: L'organització assegura que en les últimes setmanes s'han multiplicat els casos en els quals la recollida dels cadàvers supera les 72 i fins i tot les 96 hores des que se comunica l'avís, una situació que adverteixen s'agreuja especialment durant les onades de calor. Considera que no es tracta d'un problema puntual, sinó estructural, i recorda que correspon a la Conselleria supervisar el correcte funcionament del servici. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
6: I un dèficit de gestió i exigís a la Conselleria d'Agricultura que assumisca el control del servei. Des de l'organització reclamem una supervisió efectiva de la Conselleria davant d'un retras que especialment en les onades de calor pues, posa en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l'activitat diària dels nostres ramaders.
2: El ple de les Corts ha aprovat avui la llei de mesures fiscals, la que acompanya els pressupostos que es van aprovar la setmana passada. I avui de nou, la norma ha tirat avant amb els vots a favor de PP i Vox. L'han rebutjada PSPB i Compromís.
3: S'inclou a través d'esmenes el concepte de prioritat nacional impulsat per Vox. Això en la pràctica suposa que per accedir a ajudes socials i a vivenda es demanarà un període mínim de vinculació o empadronament.
2: I continua la instrucció per la Dana de 2024. Avui ha declarat com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja l'alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, qui ha determinat que a partir de les 5 de la vesprada del dia de la riuada van tallar el pont.
1: L'alcaldessa ha explicat també que des de l'Ajuntament avisaren per megafonia als veïns perquè pujaren als pisos superiors davant la situació que s'estava vivint i que sobre les 12:30 va rebre una telefonada de la delegada de govern Pilar Bernabé preguntant per la situació de Carlet davant les fortes pluges que estaven caiguent des de les 6.
7: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
2: Per a una persona que necessita equips elèctrics que mantinguin les seues funcions vitals, un tall de subministrament pot suposar un greu perill. Davant d'esta situació, el Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat ha remès al Ministeri de Sanitat un escrit amb 19 al·legacions al projecte de Reial Decret.
3: El president del CERMISEUB, Luis Baño, insisteix en que persegueixen que la futura norma no es limita a definir l'electrodependència, sinó que articule garanties comunes, accessibles i operatives per a protegir la vida, l'autonomia personal i la permanència segura de les persones.
8: La seguridad de una persona electrodependiente no puede depender de su código postal, de la organización interna de cada territorio ni de la capacidad de su familia para abrirse camino entre trámites. Queremos una protección previsible, coordinada y efectiva cuando más se necesita.
2: I a les 3 d'esta vesprada, la Direcció General de Trànsit posa en marxa el segon dispositiu de l'operació especial d'estiu. Segons la delegada del govern, Pilar Bernabé, bona part dels desplaçaments es faran incloent en carreteres valencianes.
9: En la Comunitat Valenciana, más del 25% aproximadamente de todos los desplazamientos que se producen en nuestro país.
2: I demà arrenca Sagunt una nova edició del Sagunt a Escena amb la representació de la comèdia El Narciso en su opinión en el Teatre Romà. On va fer-ho Sagunt, Sergi Beltrán.
10: El festival es prolongarà fins al 23 d'agost i comptarà amb grans noms com Coque Maya i Estrella Morente, a més de propostes com l'òpera Original Greek, la versió de la Dama

0: Una tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Me ha llegado un requerimiento sobre protección de datos en mi empresa y no quiero tener problemas.
4: Haces bien, tenerlo todo en regla te da tranquilidad y evita sanciones. Yo confío en Tarinas Abogados, son expertos en protección de datos y cumplimiento normativo.
3: Justo lo que necesito, ¿dónde los encuentro?
4: Visita tarinascv.com, llama al 672 21 23 24 o pásate por la calle Moyano 20 en Castellón.
5: Tarinas, expertos en cumplimiento normativo. Protege tu empresa, protege tus datos.
6: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació. Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivienda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
7: Descubriendo la Comunidad Valenciana.
8: ¿Sabía usted que Castellón es la segunda provincia más montañosa de España? Las sierras del Maestrazgo, el macizo de Peñagolosa, la Sierra de Irta y el Parque Natural de la Serra de Espadà le confieren esta distinción, lo que convierte a la provincia de Castellón en un destino ideal para la práctica de deportes de montaña, rutas senderistas y turismo de aventura.
7: Descubriendo la Comunidad Valenciana.
1: Onda Cero Castellón, 88.7.